0: El último tren. Radio Nacional de España. Isabel Gemio.
1: La nit de Sant Joan és nit d'alegria.

0: que li fa de guia. Primavera mor, l'hivern es retira. Si arribés l'amor, mai més moriria.
1: Ai, feliç nit de Sant Joan!